0: Las primarias dan sensación de debate, conectan al partido con los ciudadanos y despiertan interés en los más desactivados. Son un síntoma de horizontalidad, pero para hacerlas con garantías y equilibrios hay que creérselas y no admitir públicamente que presentarse es una deslealtad. Aunque todos sepamos y seamos conscientes de que el rebelde siempre genera más simpatía entre los simpatizantes. Solo hay que repasar la historia del PSOE para darnos cuenta de que las primarias las carga el diablo. Y si no, que se lo digan al ex rebelde Pedro Sánchez. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
1: Hasta mañana, Eva Garoja. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. La información sigue en las mañanas de Radio Nacional, ahora con las territoriales de la Radio Pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 15 de juliol, són 7:45 del matí i l'onada de calor toca sostre aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin els 40 graus a bona part del territori i que siguin especialment dures a comarques com els Vallesos o el Baix Llobregat. Per tot plegat, les autoritats fan una crida a la prudència, especialment davant el risc elevat d'incendi extrem avui a més d'un centenar de municipis. En aquest sentit, fa uns minuts hem conegut que els bombers ja han estabilitzat el foc que cremava des d'ahir a Rubió, a l'Anoia. En aquest sentit, ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET Juan Carlos Piña.
4: Bon dia. Continuem avui amb temps estable a Catalunya en un dia en què s'intensifica la calor i pugen les temperatures, més notablement al litoral i prelitoral. Màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona, Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud al litoral, excepte el de Tarragona, on bufa de la component sud-est. A la resta de Catalunya, vent fluix variable tendint durant la tarda a la component oest i amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb aquests accidents diversos, en aquest cas a la xarxa viària catalana, doncs que a hores d'ara recordem que el primer d'ells continua tallant la calçada de la BP-46-53 en dos sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. El segon accident continua també tallant un carril a la ronda litoral de Barcelona en sentit sud i que des de Sant Adrià de Besòs deixa encara 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril de circulació tallat per la AB7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquests accidents, també parlem de 3 avaries actives. Dues d'elles han estat a la A2 en direcció Lleida, on cadascuna talla un carril de circulació. Una ha estat a l'altura de Cervera i l'altra de Castellbisbal. La tercera avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que ja deixa els vehicles al voral, però continuen provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, cues des del nus de la Trinitat, que de retruc afecten també a la ronda de dalt, en sentit sud, amb cues fins a la Vall d'Hebron. També continua activa aquesta congestió habitual des del Llobregat cap a Barcelona i al Vallès afegim retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Avui ha convocada una nova jornada de vaga a Renfe. Els serveis mínims a Catalunya són de 2 de cada 3 trens en hora punta i després la resta de la jornada només circularan 1 de cada 3 combois. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. L'onada de calor arriba al seu pic aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts, fins i tot, superin els 42. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les temperatures poden ser extremes a zones com el Vallès o el Baix Llobregat. Davant aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar les precaucions. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Volem tornar a fer una crida a la població, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per extremar la precaució i tenir molt present, primer, les mesures d'autoprotecció de la ciutadania davant d'aquestes onades de calor, doncs no tenir exposicions no necessàries en les màximes hores d'insolació, buscar els refugis climàtics, hidratar-se convenientment.
3: Avui, 111 municipis de 20 comarques estan en nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Durant aquesta nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia, i a Cunit, al Baix Penedès, que ja estan estabilitzats. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. Fa uns minuts els bombers han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí, preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes. D'altra banda, a Cunit, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi va obligar a confinar tres urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Jornal, un confinament que ja s'ha aixecat. I s'ha controlat també l'incendi a Aigua Múrcia, que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
3: Gràcies, Àlex. En aquest context de calor, també precaució a l'hora del bany. En les últimes hores hem conegut la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi de Manlleu, a Osona. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol i ha convocat un minut de silenci aquest vespre. Rosa Quillet.
8: Aquest dimarts, els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores, els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
3: Primers moviments a la plana municipal a menys d'un any per a les eleccions. Junts abandona el govern municipal de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria, Àlex.
7: La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis assegura que el partit marxa perquè ja no podia influir en l'acció de govern i acusa l'alcalde d'haver relegat projectes prioritaris per Junts. Per a l'alcalde Lluc Salelles, la sortida dels juntaires és un error i acusa la formació d'actuar per interessos electorals.
9: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària.
10: I ens sap greu que per tacticisme electoral i per por d'extrema dreta es canviï el guió, però ens adaptem.

0: Esquerres no són bones.
1: I el Parlament deixa en falta lleu els expedients contra dos diputats de Vox i la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per un presumpte delicte d'odi a Elena García.
2: Juan Garriga veu Torquemada i Orriols una cacera de bruixes. El Parlament considera una falta lleu que la cap d'Aliança assenyali sistemàticament la republicana Driouech pel vel islàmic i Esquerra per blanquejar la submissió de les dones. Però proposa portar la fiscalia d'odi als atacs islamòfobs. Castellà, Junts, president de la Comissió de l'Estatut del Diputat.
3: Hi ha una falta lleu. Es conculca l'article 7, que de fet el que demana és el no assenyalament i el respecte entre diputats.
2: El Parlament veu igual de lleu que el portaveu de Vox, Garriga, relacioni els socialistes amb drogues i putes pel cascoldo, mentre circumscriuen la llibertat d'expressió que l'ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la Dagaia. La mesa decidirà les sancions, però la comissió urgeix a reformar el reglament per dotar-les de rang de llei quan acumula 4 nous expedients contra Vox, Terrades per amenaçar Driouech amb la deportació, Calvet negar morts per racisme, Villafranca acusar la CUP de delinqüents i García Fuster, com Garriga, de titllar companys de vulgar assassí.
1: I encara al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, evita donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Tant ella com Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos, estaven citats ahir al Parlament, Sergi Bassoles.
4: La consellera d'Interior començava la seva intervenció a la Cambra Legislativa Catalana criticant el marc de la compareixença.
5: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels països catalans i sobre espionatge amb programari espia del Regne d'Espanya, ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
4: I tant ella com el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, carregaven de valent afirmant que s'havia alterat l'ordre del dia.
6: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra. No era objecte d'aquesta comissió.
4: I malgrat rebutjar donar detalls de la informació reservada oberta arran dels fets, al·legant que el cas està judicialitzat, Núria Parlon qualificava així aquella praxi que tanta polseguera continua aixecant.
5: Una operació maldestra, mal plantejada, inoportuna.
4: Trapero, de la seva banda, tot i la defensa aferrissada de la tasca dels efectius d'informació dels Mossos, enviava un missatge de tranquil·litat.
6: Que les actuacions de captació d'informació ni són generalitzades ni es fan de manera indiscriminada.
4: Tant la consellera com el director general de la policia recordaven que s'han modificat els protocols interns per evitar que una actuació així es torni a repetir.
1: Els sindicats educatius demanen la dimissió tant de Parlon com de Trapero i veuen insuficients les compareixences al Parlament. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
7: Davant de la falta de respostes i sembla la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, USTEC Estès, ens reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
1: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. Així han sonat les celebracions a diversos municipis aquesta passada nit per la classificació de la selecció espanyola a la final del Mundial, entre elles a la plaça Catalunya de Barcelona. L'equip, recordem, compta amb 9 catalans. Encara sobre futbol, estem pendents de conèixer l'abast de la lesió al genoll dret de Frenkie de Jong després del Mundial. El club està pendent d'un informe mèdic. I aquest dimecres aterra a Barcelona el davanter alemany Karim Adeyemi, futura incorporació del Barça. També estem pendents de l'anunci oficial del seu fitxatge. El club blaugrana, d'altra banda, va anunciar ahir la desvinculació del tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pascual, que fitxa pel Dubai fins al 2029. Tot apunta que el nou tècnic blaugrana serà Alexander Sekulic. I a la segona divisió de futbol, el Girona ha presentat dues noves incorporacions, els migcampistes Ivan Morante i Ethan González. Sis joves han estat distingits amb els Premis Princesa de Girona per les seves trajectòries. Aquest dimarts al vespre han estat entregats en una gala al Gran Teatre del Liceu encapçalada per la família reial. Al seu discurs, el rei Felip VI ha reivindicat la importància de sumar esforços i treballar en col·laboració i ha tancat la princesa Leonor.
8: I fins aquí els meus sis intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests sis creadors de pensament i coneixement, més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
1: Els 6 guardonats treballen en projectes

0: Cas d'astronomia, inclusió social, economia o empresa. I la Beckett i el Festival Grec presenten el número 16 dels Arcans Majors, el nou text d'Oriol Puiggrau, autor resident de la sala aquesta temporada. La història d'una casa és el fil conductor d'aquest espectacle travessat per la màgia, l'espiritualitat i la mística. Marta Orquín.
1: Una casa als afores d'un poble de Catalunya on s'hi han celebrat moltes festes i han orbitat des de mags i hippies a desertors de la Unió Soviètica és el nucli d'aquesta obra.
2: Es va comprar una casa enmig de la muntanya i no sortia d'allà.
1: Una periodista anirà descobrint a través d'entrevistes aquestes històries en un viatge pel temps, des de festes hippies als 80, raves del 2026 i per una constel·lació de personatges vinculats amb la casa.
3: Una espècie d'epicentre espiritual i col·lectiu. I la peça, bàsicament, doncs, desplega molts arbres genealògics, tots vinculats a aquesta casa, com un viatge a través de la història de la casa, desplegant tota una sèrie de personatges que d'alguna manera estan o en una recerca espiritual o que estan atravessats per algun tipus de necessitat de connectar amb alguna cosa més gran.
4: La casa no hi era.
1: Oriol Puiggrau estrena la Beckett el número 16 dels Arcans Majors. El títol fa referència a una carta del tarot, un dels molts símbols del nou espectacle de l'autor de Karaoke Lúsia i Massa Brillant, una peça mística que parla de l'espiritualitat en aquesta època apocalíptica, de la família, l'herència i el pas del temps, protagonitzada per Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig.
0: Aquesta recomanació cultural ens acomiadem, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i també els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Un muro, en cambio, es la decisión consciente de mantener esa herida abierta.
1: Sin cruzar Sánchez la antigua verja ni meterse en cuestiones de soberanía, el presidente ha elogiado el acuerdo alcanzado post-Brexit. Es justo, protege los intereses de España, marca desde ya un antes y un después con la libre circulación de personas. Historia de la buena, ha subrayado el presidente, que sigue con su agenda con normalidad tras la condena a su hermano, a lo que no se ha referido ni le hemos podido preguntar.
2: Pues a la espera del recurso que va a presentar la defensa de David Sánchez, también las acusaciones, hoy el gobierno sigue calificando la sentencia de insólita, mientras que Feijóo ha calificado a Sánchez de dirigente autoritario porque dice su ejecutivo recela de los jueces. Esta mañana, por cierto, en el marco del caso Leire 10, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como testigos a los dos fiscales que se reunieron con ella en marzo y abril del año pasado en la sede de la Fiscalía General y a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, por los mensajes que intercambió con la exmilitante socialista. Esta última, a la salida, explicaba esto sobre su relación con Leire 10 a través de Santos Cerdán.
3: Y en la medida que el secretario de organización, entre otras muchas facultades, tenía la de la política de comunicación, yo le había derivado a Santos Cerdá. Y Santos Cerdá, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
2: Pues al margen de lo político, de lo judicial, hoy Sánchez y Feijóo coinciden en algo, en lo futbolístico. E incluso Feijóo, el líder del PP, hacía este pronóstico.
0: La ilusión de ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano. Así que gracias a nuestra selección también por hacernos vibrar, también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer.
4: Deseamos enfrentarnos en la final a nuestros amigos de Argentina. Estoy convencido que Argentina será la subcampeona del Mundial de Fútbol y junto con España estaremos dándonos un abrazo al final del partido.
2: La familia real exhibe esa misma alegría. Anoche pudimos verles ante la pantalla durante el partido y este mediodía, durante una visita en Girona, Felipe VI ha reiterado su optimismo para la final. Lucía Yeste, buenas tardes.
5: Buenas tardes. La alegría por la victoria de España anoche continúa notándose en la sonrisa y en los gestos de la familia real que hoy están visitando las ruinas de Ampurias en Girona, el yacimiento grecorromano más importante de todo el Mediterráneo español. Aquí le hemos preguntado al rey por el resultado del partido y nos ha comentado, entre otras cosas, que estaba muy contento como todo.
6: Es decir, que no les veía más hasta la final.
5: Felipe VI prometió a los jugadores de la selección española en Guadalajara a finales de junio que les volvería a ver en la final de Nueva York y esa promesa se cumple.
2: Los políticos, los reyes y el eco del estallido anoche en las calles.
7: Ganar a Francia y estar en la final del Mundial, que es un 2-1.
8: Emocionante.
9: Esta estrella es nuestra.
10: Tenía mucho miedo este partido, pero la verdad que nos hemos comido a Francia. Entonces, con muchas ganas de la final y con muchas ganas de ganarla.
11: Una ilusión tremenda. 16 años después volvemos a estar en una final del
2: la
11: Mundial.
2: La alegría de la gente por la victoria 2-0 a Francia. Nos vemos el domingo en la final en Nueva York. Lucas García, buenas tardes.
12: Buenas tardes, sí. Nos vamos a Estados Unidos con nuestros enviados especiales, empezando por el hombre que nos contó en Radio Nacional de España el brillante triunfo, como estamos escuchando, de la selección española. ¿Qué es lo próximo para este equipo? Antonio Molas, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo próximo es ya el viaje a New Jersey, donde se va a disputar la final del Mundial el próximo domingo. Ha habido momentos para la fiesta, para el jolgorio, porque es evidente que la selección ayer consiguió algo histórico. Es uno de los mejores días, una de las mejores jornadas de todos los tiempos de nuestra selección, en uno de los mejores partidos, dicen, de todos los tiempos, por lo menos de los últimos años de un Mundial. España consiguió de forma brillante la clasificación para la final del Mundial por segunda vez en su historia.
12: Y más fútbol esta noche, segunda semifinal a las 9 en Atlanta, el Argentina-Inglaterra. El ganador se medirá a España en la final, Chisco Díaz.
14: Y para ello podrían hacer cambios técnicos y tácticos. De hecho, el seleccionador británico Thomas Tuchel estudia la posibilidad de hacer un marcaje individual a Leo Messi, mientras que Scaloni estaría valorando la opción de mandar al banquillo a Rodrigo De Paul para introducir en su lugar a Giuliano Palacios o Nico González. Un partido que será dirigido, por cierto, por el estadounidense nacido en Casablanca, Ismail El Fadd.
2: La otra noticia en nuestro país sigue siendo el calor. Continúan las alertas en el este del país. El nivel es máximo rojo en las provincias de Zaragoza y Valencia. En esta última incluso pueden producirse los llamados reventones térmicos, que suponen un desplome de la humedad junto a la subida de las temperaturas y viento huracanado. Radio Nacional en Valencia. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Hasta la noche la comunidad valenciana está en riesgo extremo por calor, con temperaturas que ya superan los 40 grados en muchos puntos. Este mes de julio han muerto ya 142 personas por causas asociadas, la cifra más alta desde 2015. El presidente del gobierno autonómico ha cancelado hoy su agenda y el riesgo extremo también está activado por reventones térmicos y por incendios forestales. Precisamente en la Devesa del Saler, en Valencia, patrullan con drones e informan así a los vecinos de la zona, a los que reclaman autoprotección.
15: Alerta de nivel rojo por temperaturas extremas. Ante síntomas de golpe de calor, llamen inmediatamente al 112.
8: Recomiendan también no hacer deporte. En las próximas horas se han suspendido actividades deportivas y conciertos.
2: Del exterior, la cada vez más grave situación en Oriente Próximo. Estados Unidos ha lanzado este mediodía una nueva oleada de ataques contra las capacidades militares de Irán después de haber amenazado Trump con golpear infraestructuras civiles. Aurora Moreno, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Nuevos bombardeos contra sistemas de defensa costera y almacenes de misiles en la isla de Tum, cerca del estrecho de Hormuz, utilizados por Teherán para atacar buques mercantes, señala el mando central del ejército de Estados Unidos. Washington intensifica sus ataques después de que el presidente Donald Trump haya amenazado con volver a poner en el objetivo militar las instalaciones energéticas y las infraestructuras iraníes la semana que viene, a menos que Irán se siente a negociar. Será mejor que lleguen a un acuerdo o no les va a quedar nada, advertido el presidente Trump. Más de 30 civiles han muerto y un centenar han resultado heridos en los últimos días en los ataques al sur del país, aseguraba hoy la portavoz del gobierno iraní. La Guardia Revolucionaria Persa ha lanzado drones y misiles contra centros militares estadounidenses en Kuwait, Bahrein y Jordania.
2: Y la repercusión económica de ese panorama: el precio del petróleo de nuevo al alza, las bolsas bajan ligeramente. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Si el petróleo sigue al alza, el crudo Brent, el que se toma como referencia en el mercado europeo, supera los $85 por barril y la posibilidad de una nueva tensión en los precios energéticos, en la inflación, lastra a las bolsas europeas. Aún así, los retrocesos son hoy bastante moderados. El IBEX 35, de los peores del día, cae medio punto porcentual y conserva aún así la frontera de los 19.200 puntos. Wall Street de momento apunta a una apertura en verde y allí sobresale PayPal. Sus acciones se disparan ahora mismo un 20% en la preapertura de la bolsa estadounidense, después de conocerse que la empresa de pagos Stripe, junto con el fondo de capital privado Advent, han presentado en ambos casos una oferta para comprar la compañía de forma conjunta.
2: Gracias. La inflación, por cierto, se ha mantenido en el 3,2% en junio en nuestro país, a pesar de la subida del IVA al gas y a la electricidad, que estuvo rebajado temporalmente precisamente por la guerra en Oriente Próximo. Esto es lo principal de un 15 de julio. A partir de las 2:30 volvemos a Estados Unidos con el equipo de enviados especiales de Radio Nacional al Mundial y la alegría por ver a la selección en la final. Hasta entonces, la información de su comunidad autónoma.
18: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
19: Bona tarda. En el pic màxim de la tercera onada de calor, amb alertes de temperatures extremes, hem conegut fa pocs minuts que s'ha declarat un nou incendi a Aiguamúrcia. És el quart i només 3 dies després del tercer, tot plegat el mateix dia que el president Illa ha visitat la zona per abordar amb els alcaldes els esforços per trobar la persona que els hauria provocat. A tot plegat, tercer mes consecutiu d'estabilitat als preus. L'IPC ha pujat a Catalunya per l'encariment de la llum i el gas, l'habitatge i el transport, tot i que els preus dels carburants i també el bon comportament dels aliments han moderat l'impacte del juny, situant-se en el 3,2%. Ángel Hermosilla és secretari del Col·legi d'Economistes.
20: Aquest segon efecte sembla que no s'està produint com s'esperava fa 2 o 3 mesos, i això és positiu, sobretot per les famílies, que veuen que el creixement dels preus de la seva cistella no estan sent massa elevats.
19: Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de so, en Santi García, control central, l'Eric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot. Abans, però, la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
21: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant d'una P7 amb problemes a l'Ametlla del Mar, en sentit Tarragona, on hi ha un carril tallat per un accident, i encara hi ha 5 km i mig de congestió, per tant, circuleu amb molta cautela. En el cas de la A2 tenim dos fonts de lentitud, això serà la part sud, Castellbisbal en sentit Lleida 3 quilòmetres, i Cornellà, Nus del Llobregat, un carril tallat, i 4 quilòmetres i mig per una avaria. Pel que fa a les rondes, força mobilitat en aquests moments, especialment a la zona de Badalona cap a la plaça de la... cap al Nus de la Trinitat, disculpeu, i hi ha hagut un accident a la C58 que ja s'ha resolt a la zona del Nus de la Trinitat, però que ha congestionat tota aquesta part dels accessos del Vallès, en concret 3 quilòmetres de sortida en el cas de la C58 i la mateixa retenció en sentit nord també a la C33. Això és tot. Bona tarda.
19: També recordar que hi ha vaga avui convocada a Rodalies pel sindicat ferroviari, amb els serveis mínims decretats del 66% en hora punta, 33% la resta de la jornada. I la previsió del temps, emet Juan Carlos Piña.
1: Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. La EMET manté activa l'avís per calor a tota la comunitat, és de nivell taronja per important a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona.
18: Edició migdia. Anna Bañeres.
19: L'onada de calor toca sostre aquest dimecres. Les autoritats fan una crida a la precaució. Anna Pujol.
3: I les entitats socials exigeixen que es protegeixi els més vulnerables. És el cas de la Fundació Arrels, que reclama a l'Ajuntament de Barcelona més recursos perquè els sense sostre puguin refugiar-se adequadament. Beatriz Fernández, la seva directora, a aquesta emissora.
22: Hi ha persones que viuen o que pernocten al carrer que no, per edat, per mobilitat, per problemes de salut, doncs no sempre es poden moure de l'espai en el que estan, i això doncs les exposa a cops de calor, a insolacions, a deshidratacions.
3: Amb la calor incrementa també el risc d'incendi a causa de la combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent. Avui, 118 municipis catalans tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, per perill extrem de foc forestal. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 8 espais naturals.
19: Doncs justament, i només 3 dies després del tercer incendi d'Aiguamúrcia, en el que es van cremar 154 hectàrees, s'ha declarat fa pocs minuts un quart incendi, tot plegat el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest matí la zona afectada per reunir-se amb els alcaldes afectats per abordar sobre els esforços policials que es fan per trobar la persona que els hauria provocat. Anem fins a la zona Unitat Mòbil. Carles López, Judit Huerta, bona tarda.
23: Bona tarda, doncs bones notícies i d'ultimíssima hora. Els bombers acaben de confirmar que el foc es tracta d'una represa de l'incendi que ahir es va donar per controlat. Per tant, no és un quart foc en menys d'una setmana. I de fet, com dèieu, fa escassament una hora el president de la Generalitat, Salvador Illa, explicava als alcaldes i alcaldesses de Querol, Pontons i Aiguamúrcia que es treballa de manera molt coordinada entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals per trobar el responsable dels tres últims focs aquí en la zona. Òscar Sendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
24: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
23: De fet, nosaltres quan marxàvem d'aquí, de la zona d'Aiguamúrcia, hem sentit unes sirenes, ens han explicat els veïns que són les que s'activen quan hi ha foc. Nosaltres, des d'Aiguamúrcia, on som ara, veiem una columna de fum en un espai boscós prop de Querol, que el cert és que en pocs minuts ja ha anat una mica a la baixa.
19: Gràcies, Judit. L'augment de preus es manté estable al juny, tot i l'encariment de llum i el gas. La inflació puja una dècima a Catalunya, se situa en el 3,2%, igual a la mitjana estatal, que repeteix valor per tercer mes consecutiu. Climent Sabater.
25: La inflació es manté estable a Catalunya, on puja una dècima i se situa en el 3,2%, igual que al conjunt d'Espanya, tot i decaure al juny la bonificació de llum i gas. Són aquestes dues energies les que han pressionat a l'alça els preus, però ho ha compensat l'abaratiment dels carburants. Una taxa, la del 3,2%, massa elevada encara, tot i haver estabilitzat l'augment de preus, segons el secretari del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla.
26: Tenir una taxa del 3,2% encara és massa elevada pel que podríem dir la competitivitat del país i la cistella de la compra de la gent, perquè Això vol dir que els preus han crescut un 3,2%, per tant han crescut.
25: La bona notícia és que els aliments eviten per ara l'efecte contagi i pugen per sota del 2%. Cereals, pasta, fruita o cafè fins i tot s'abarateixen i productes com els ous, fins ara disparats, moderen l'augment al 14%.
19: La patronal Pimec conclou en un estudi que més de la meitat de les empreses encastades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Maria Huguet.
0: Segons Pimec, sense habitatge assequible i sense garantir una bona mobilitat a les persones treballadores, les empreses perden competitivitat, especialment les petites i mitjanes. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i tenen un sou mitjà-baix. De fet, el 88% dels llocs difícils de cobrir paguen menys de 35.000 euros anuals, una situació que afecta especialment els joves. Antoni Canyet és el president de Pimec.
4: Moltes vegades la retenció de talent, l'atracció de talent, la possibilitat de cobrir, en aquest cas, les necessitats que pugui tindre la nostra economia no es poden portar a terme per culpa d'aquesta situació que està pressionant també el nostre mercat de treball. I això afecta principalment a la petita i mitjana empresa.
0: Segons l'estudi que ha elaborat l'Observatori de la Pime de Catalunya, gairebé el 57% de les empreses encastades ha assumit sobrecostos en la cobertura de vacants i plantegen recomanacions com, per exemple, incorporar al pla de Rodalies la connectivitat cap als centres de treball.
19: L'accés a l'habitatge és un dels frens del benestar a Catalunya, segons l'informe del Consell de Treball Econòmic i Social. Malgrat que l'economia catalana creix molt per sobre que la mitjana europea i el mercat laboral assoleix màxims d'ocupació, les famílies necessiten gairebé 20 anys per pagar un habitatge nou si destinen el 30% dels ingressos. És el principal element de pressió de les llars, segons el president del Consell, Ciriaco Hidalgo.
5: Aquesta situació de col·lapse i de forat negre a l'habitatge s'ha consolidat com un dels principals factors que condicionen avui les oportunitats i el benestar de la ciutadania.
19: Les desigualtats són l'altre gran fre de l'economia catalana. Un de cada quatre ciutadans es troba en risc de pobresa i en el cas dels infants el percentatge s'apropa al màxim històric del 40%. Justament el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a fer extensiu l'acord per a l'equiparació salarial del sector social a les entitats dels serveis externalitzats. El cap de l'executiu ha sostingut que l'acord assolit va ser un pas molt important per dignificar 120.000 treballadors del sector social de Catalunya i que ara vol anar més enllà.
6: Per això també els puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equipaments dels serveis de gestió pública, en la resta de departaments implicats, com és el cas, per exemple, del Departament d'Igualtat i Feminismes.
19: Doncs encara en el marc econòmic, els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història, segons el darrer informe de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya. Laura Hurtado.
7: Tres anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. L'informe també apunta que els estudiants universitaris valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
9: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
7: Segons l'estudi, els contactes ja no són la via principal d'accés a la primera feina, sinó que predomina la inserció a través de les pràctiques.
19: I també preocupació al sector agrari, les altíssimes temperatures, però sobretot uns preus que no agraden als productors, complica la campanya de la fruita que a hores d'ara arriba a l'Equador, Joana Cendra.
10: La calor fa reduir la producció i també els calibres dels fruits. Per exemple, calculen que en peres perdrà el 40% de la collita. Tot plegat amb uns costos disparats del preu dels carburants i també dels fertilitzants. Narcís Poc, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
27: Una collita que és complicada, la calor està complicant molt el treball de la gent, la calor està afectant fruita i la qualitat de la fruita i els preus d'estil doncs, no són els preus que s'esperaven pel cost de producció.
10: Segons Poc, en algunes varietats només es cobriran costos de producció. A tot plegat cal afegir a més les plagues i les malalties, com ara el pulgó o el foc bacterià. En aquest sentit, demanen que Agricultura autoritzi herbicides que tant a França com a Itàlia ja es fan anar. Pel que fa als temporers, no s'han registrat incidències i s'està cobrint tota la demanda.
18: Edició migdia. Anna Bañeres.
19: 2:21, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà a Catalunya el 5 d'octubre. Primers col·lectius més vulnerables, després la resta de grups. L'objectiu és augmentar la cobertura, incidint també en els docents. Amb tot, i atès que la Covid s'està deslligant de la temporada de la grip, Salut preveu replantejar quan serà el millor moment per vacunar d'acord a la situació mundial. Marc Esparza.
8: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milió de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
11: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i, sobretot, les complicacions associades a la grip.
8: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
11: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar l'OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus, i amb molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
8: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
19: Ens situem ara a Barcelona. La Comissió de Seguretat de l'Ajuntament ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Junts i PP el reglament que regula la dotació i l'ús de les pistoles elèctriques o tàser per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a partir de l'octubre. Segons el regidor Albert Batlle, la normativa ha previst quan es podran fer servir aquests dispositius.
12: La Guàrdia Urbana requereix una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc que permeti actuar amb més proporcionalitat, reduir riscos i evitar lesions en situacions d'alta complexitat.
19: I els Mossos han desmantellat a Barcelona un grup criminal acusat d'estafar milers d'euros a centenes de víctimes d'arreu de l'Estat, suplantant-los la identitat. Sergi Bassoles.
13: Hi ha 5 detinguts. Homes i dones de 22 a 54 anys i 9 persones més estan sent investigades. Se'ls acusa de suplantació d'identitat i de contractació fraudulenta de productes financers. De fet, en tan sols 12 dies, aquesta organització criminal hauria aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament en nom de les víctimes suplantades. El modus operandi consistia en primer lloc en sostreure'ls al DNI.
14: Robatoris violents, robatoris entre de vehicle.
13: A partir d'aquí, relaten declaracions a Ràdio 4 el sergent dels Mossos Joan Pere Garcia.
14: Amb la documentació aquesta sostreta i utilitzant persones de semblança física a les víctimes, suplantaven la seva identitat i aconseguien dades bancàries, amb la qual es dedicaven a contractar productes de finançament, com podien ser targetes de crèdit.
13: L'objectiu era contractar múltiples productes financers en poc temps per maximitzar el crèdit disponible abans que el frau fos detectat. A Cerdanyola, en l'escorcoll d'un immoble de l'organització, es van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya. La investigació continua oberta, però els Mossos temen que hi podria haver centenars de víctimes afectades.
19: I l'actualitat política comença a mirar a Luxemburg. Demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà sentència sobre la llei d'amnistia i aclarirà si la norma encaixa en el dret comunitari. La decisió de la Cort Europea marcarà el futur processal de Carles Puigdemont i també el final de la legislatura de Pedro Sánchez. Núria Alcalà.
15: Sí, fa un any que el Tribunal de Luxemburg té pendent resoldre els dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de l'amnistia, entre ells el Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea, i l'Audiència Nacional, que creu que l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'advocat general europeu va emetre al novembre les seves conclusions, que, tot i que no són vinculants, acostumen a marcar les sentències del tribunal. D'una banda, Dean Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i, de l'altra, que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista. Amb tot, l'advocat europeu va avalar l'encaix de la norma en el dret comunitari. Demà constatarem si els magistrats de Luxemburg van en la mateixa línia. Veurem també si la sentència plana el camí d'un possible retorn de Carles Puigdemont, que en qualsevol cas no serà immediat. Primer, el Tribunal Constitucional haurà de resoldre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als qui no se'ls ha aplicat l'amnistia. El Suprem, però, tindrà l'última paraula, que d'entrada no s'espera abans de la tardor.
19: I els esports, Margallup, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
18: Esports.
19: La selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 9 catalans en total jugarà diumenge a la final del Mundial, la primera des que va guanyar el títol l'any 2010, després de derrotar una de les grans favorites, França, per 2-0 en una exhibició de futbol que va desactivar la potent davantera francesa, a la que va deixar sense opcions. Un dels futbolistes més destacats ahir al llarg de tot el Mundial va ser el central català del Barça, Cubarsí.
1: Molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
19: El blaugrana va ser titular, com també els seus companys Olmo i Lamin, i el també català Cucurella. A l'últim quart d'hora van jugar també els blaugranes Pedri i Ferran Torres. La selecció espanyola espera rival a la final de diumenge a Nova York, que sortirà de la segona semifinal, que jugaran avui a les 9 de la nit a Anglaterra i l'Argentina de Leo Messi. Mentretant, en clau blaugrana, pendents de la lesió amb la que ha tornat De Jong del Mundial i de l'arribada d'Adeyemi. Josep Capel.
2: Respecte a Adeyemi, arribarà aquesta mateixa tarda. Demà al dematí passarà la pertinent revisió mèdica, les proves físiques, a la mateixa hora que l'equip s'estarà entrenant. Per tant, ell no s'exercitarà amb el que seran els seus nous companys fins divendres al dematí. La presentació oficial, això sí, serà la setmana vinent en funció de l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix està als Estats Units. Respecte a Frenkie de Jong, des del club ni confirmen ni desmenteixen la informació del diari Marca. Per tant, en principi s'estarà uns quants mesos de baixa.
19: L'Espanyol, mentretant, arriba aquesta tarda a l'estaix de Navata, a l'Alt Empordà, on hi serà fins al dia 22 i jugarà dos partits amistosos, dissabte contra el Lot i el dia 21 contra el Pau de la segona divisió francesa. La Lliga Femenina, el Badalona, ha fitxat la portera Txell Font, de 21 anys, i procedent del Barça B. A segona divisió, Girona i Sabadell ja saben com començaran la Lliga. Girona, diumenge 16 d'agost, a les 7 a Montilivi, contra el Leganés, i el Sabadell, dilluns, dia 17, a les 7, al camp de l'Sporting. I en bàsquet, pendents de l'anunci oficial del Barça de l'eslovè Alexander Sekulic com a nou entrenador. Mentretant, el club ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà en passaport eslové John Nebo, de 28 anys i 2,06 d'alçada.
3: Gràcies, Marga. I de la cultura, el mestre Josep Pons ha fet balanç aquest matí de la seva etapa com a director musical del Gran Teatre de Liceu. Després de 14 anys al capdavant de l'orquestra, s'acomiadarà el dia 24 de juliol. Però també volem parlar de Muljil, la pràctica de busseig de les dones de l'illa de Jeju, a Corea, que se submergeixen a pulmó lliure per recollir diversos mariscs arriscant la seva vida, i és el punt de partida de l'espectacle de títol homònim que aquesta nit s'estrena al Grec. Es podrà veure avui i demà al Teatre Lliure. Montse Soto.
16: A l'espectacle dirigit per Jin Yeop Lee, quatre tancs d'aigua són habitats per quatre personatges coreans urbans i quotidians. Són una dona embarassada que perd la seva projecció laboral pel fet de ser mare, un jove trans que lluita per ser acceptat en la seva societat, un home que treballa en unes condicions laborals detestables i una dona obsessionada per les operacions estètiques. Ells serveixen a l'espectador de metàfora de la pressió a la que ens porten les societats actuals, d'aquí que l'aigua els arribi fins al coll. Penso que aquest espectacle no és sobre la història d'una persona concreta, és més sobre com la societat pressiona la gent, és com la societat fa sentir a les persones, diu la coreògrafa coreana. En la seva estrena el 2019 a Corea, Muljil va comptar amb refugiats africans i col·lectius minoritzats per potenciar l'autoestima dels participants. A Barcelona, a banda dels quatre intèrprets, hi participaran també quatre persones de dues entitats que treballen amb els drets dels refugiats i el col·lectiu LGTBIQ+. Muljil es podrà veure en el marc del Grec, al Teatre Lliure, a la sala Fabià Puigserver, avui i demà.
3: Doncs amb aquesta recomanació nosaltres arribem al punt i final d'aquest bloc informatiu, en el que també poden seguir informats a la web rtv-e.cat. Nosaltres els donem les gràcies i els retrobem demà. Bona tarda.